Bona vespre, amics. Avui, dins del nostre programa sobre el País Valencià, vos anem a fer 5 centimets, o 5 quinzets, com diuen abans, sobre un poble, una vila que se troba en la plana baixa, i aquest poble es diu Almenara.

Doncs bé, després de la musiqueta que m'ho recorda a tots nosaltres, els orígens llunyans, per què no, doncs anem a parlar en primer lloc de la Plana Baixa. Estàs limitada a l'honor per el riu Millars, que va ser pare de la Plana Alta, i al sud per relleus de Xilxes i Almenara, que va ser pare en ells del Camp de Morvedre. A la zona interior, la vall d'Uixó i Ribesalbes predominen els conreus de secà. A la zona propera a la costa s'estén l'horta, regada per vesèquies majors que provenen del riu Millars mitjançant un sistema d'embassaments. També és important el rec per pous, sobretot a Vila-real, Nules i Onda. A més de l'exportació de la taronja, s'hi desenvolupen diverses indústries: taulells a Onda, calcera a la Vall d'Uixó i tèxtil de la fusta i ceràmica de Vila-real i Nules. A banda de les poblacions que hem esmentat, cal parlar de Borriana, també cap de la comarca, ciutat tarongera, fonamentalment. Cap a la zona de l'interior, els centres de població són més menors. Després d'haver escoltat aquesta, diguem, après avoir écouté cette mise en page, no podríem dir, del nostre programa, bien sûr, je l'ai fait en valencien, parce que c'est tout à fait logique, puisque le programme est dédié au pays valencien. Mais ne désespérez pas, vous savez que j'ai toujours cet avantage d'alterner les déclarations ou les mises au point que j'ai fait après certains passages, et donc je vous invite à rester à notre écoute pendant pratiquement une bonne heure, et vous allez écouter des choses et surtout des musiques qui, à mon avis, ce sont vraiment extraordinaires.

ce qui concerne Almenara, le même renseignement qui est donné par la, disons, par l'association ou par le chef lieu de la comarca, historiquement fut cap de la baronia i posterior comtat d'Almenara, del qual formaven part també dos llocs de Xilxes, la Llosa, Quart de les Valls, i al segle XVIII tenia el domini sobre les alqueries de Benavites i Quartell. Conquerida per Jaume I en l'any 1238, fou poblada per cristians els anys posteriors, mentre algunes de les alqueries veïnes continuaren poblades per musulmans fins al segle XVII. El 10 de gener de 1292, Jaume II venia el terme al noble d'origen sicilià Joan de Pròxita, senyor de la baronia de Llutxent, el qual llinatge es va mantenir gairebé tota l'època medieval. El 1349, Pere el Cerimoniós va vendre tota la jurisdicció de la baronia al seu senyor Of de Pròxita, la qual li va ser ratificada per Alfonso Magnànim. El 1437. En 1445, el dit rei li otorgà a l'hereu del llinatge, Nicolau de Pròxita, el títol de comte d'Aversa a Itàlia, pels seus serveis a la corona, convertint-lo en un vincle heretable. El juliol de 1521 tingué lloc al seu voltant la batalla dita d'Almenara entre els agermanats i les tropes realistes al duc de Segorb, que n'eixiren vencedores. En el segle XVIII, el títol de comte d'Almenara era per via matrimonial a les mans de Joaquim Ferrer i Pinós, marquès de Navarrés. Al seu terme destaquen les restes romanes de la zona del Marjal i es conserven relleixos d'un convent dominic fundat en 1587. La vila tenia un típic plànol quadrangular, indici del seu probable caràcter de poble cristiana del segle XIII. També estigué emmurallada en doble mur i tenia un palau comtal del qual no en queden deixalles. La seva església parroquial és del segle XVIII i la població es troba dominada per les romanalles del castell, que constava de tres recintes i un poble d'època adossat al vessant nord. En 1518 hi havia al voltant dels 300 habitants almenarencs. En 1900, 1503 i en 1994, 5.081. Té un terme de 27 quilòmetres quadrats. Voilà, disons que c'est una vila que a l'époque hi havia trois recintes, disons, de fortificació autour de la vila. La ville est posée sur un plan quadriculaire, bien carré, ce qui prouve, disons, que ce fut une ville pratiquement d'assentement, disons, du début de la conquête hein, par les Catalans et les Aragonais du Nord. Mais disons, ce qui est intéressant, c'est que les gens, bon, c'est une région où on trouve déjà une expansion, une extension d'orangerie formidable. Vous vous rendez compte, c'est déjà le début de cette grande porte qui, une fois ouverte, vous arrivez vers le sud, en allant progressivement vers le sud, et bon, cette odeur de fleurs d'oranger, quand il y a le vent, il y a un petit vent qui arrive, ou une petite brise suave, donc ça vous est déjà suffisant pour que quand vous y allez en voiture, donc si vous baissez la vitre, vous avez ces parfums d'oranger qui vous inondent partout. Bon, revenons au sérieux, on va écouter une petite musique, et on va continuer à parler.

Doncs ara anem a parlar de la vila, poder un xic més en detall. I en detall, doncs, el primer que es té que fer, ben segur, per la gent que ve d'ací, o que baixa d'ací, d'Occitània, de Tolosa, del Llengadoc, cap a les terres nostres, doncs, podem parlar de localització, el relleu, el clima, hidrografia i usos del sol i economia. Doncs, en el que fa referència a la localització, Almenara està situat entre la costa i els contraforts de la Serra d'Espadà, en el sector meridional de la comarca de la Plana Baixa. La distància que separa Almenara de Castelló és de 31 quilòmetres i 14 quilòmetres de Nules, i a 9 quilòmetres de la Vall d'Uixó, i València se troba a 35 quilòmetres. I Sagunt, per què no, que és el poble, podríem dir, el més proper on estem nosaltres, així, Almenara, doncs és a 9 quilòmetres. Limita al nord amb el terme de Vallosa, al sud amb Benavites i una xicoteta fracció a Sagunt. A l'est limita amb el mar Mediterrani i a l'oest amb els termes de Vall d'Uixó, Sagunt, Quart de les Valls i Quartell. El seu terme municipal té una extensió de 27,17 quilòmetres quadrats, resultants dels 28,48 quilòmetres quadrats que corresponien abans del retallament que va sofrir a conseqüència d'un reajustament dels límits del seu terme amb el de Vallosa, segons acord del Consell de Ministres del 7 de desembre de 1939, de qual va sorgir un litigi entre els dos pobles dictat a favor de Vallosa, això l'any 1942. La vila d'Almenara tenia un típic plano quadrangular, indis del seu probable caràcter de poble cristiana del segle XIII, com us he dit, edificada en la falda meridional de la muntanya del castell, amb una altitud de 26 metres sobre el nivell del mar. Seguint aquest traçat de planta hipodèrmica, s'alinea entre rectes carrers paral·lels, encreuats perpendicularment als altres igualment rectes, la qual cosa li dona a la població un caràcter de modernitat urbanística, encara que el seu traçat no siga d'avui. Damunt de la vila s'alça el castell, ocupant la cima de la muntanya, el seu emplaçament prop de la costa i en un puig quasi inaccessible que tallava el pas entre la Plana Baixa i el Camp de Morvedre, feia d'ell un sentinella i àrbitre de les comunicacions. Almenara està vinculada geogràficament a la comarca del Camp de Morvedre i en especial a la Vall de Segó, amb la qual té més afinitats històriques, afinitats agrícoles, regant també de la que en el seu dia va ser la cabalosa Font de Quart, que reparteix les seues aigües entre els cinc pobles de les Valls: Benavites, Quart, Quartell, Benifairó de les Valls i Faura, i Almenara també. Doncs això és, diguem, la situació, diguem, on podria dir, diguem, la localització. Què se vos en penseu? Moi, j'aime bien ces musiques. Au lieu de parler comme ça, j'aime bien ces musiques qui me rappellent des souvenirs. Et je crois qu'ici à Toulouse, on aime beaucoup aussi ce genre de musique. Donc on va revenir après avoir écouté la musique.

I el primer baró, ben segur, hi va succeir el seu fill Olfo, a qui el mes de febrer de 1349, Pere Cerimoniós hi va concedir el mer i mixt imperi d'Almenara, Llutxent, per 17.000 sous, qualitat o quantitat que el mencionat monarca devia a lo noble. Per disposició testamentària del quart baró Olfo de Pròxita i Centelles, en 1422 es va fundar l'Hospital del Crucifix del Crist per l'alberg dels pobres vianants amb 6 llits i un dels llits amb cortets per persones d'honor. Sent el setè baró d'Almenara Joan de Pròxita i Centelles, defensor decidit del papa Benedicte XIII, el que va traure d'Avinyó, portant-li a Peníscola, Alfons el Magnànim, qui era camarlengo i conciliari, li va concedir en 1447 el títol de comte creant-se per tant el comtat d'Almenara. Fins a la supressió dels senyorius, era esta vila la capitalitat del comtat d'Almenara, del que l'any 1500 formaven part Quart, Quartell, Benavites, Xilxes, Vallosa, i també pertanyien al mateix comte Llutxent, Palma de Gandia i Benissanó. En aquella època, el senyor comte era l'amo i senyor de tot, fins a l'extrem de tindre que decidir ell els càrrecs rectors de la població, els quals requeien necessàriament en persones del seu agrat. Els jurats que se saben disposaven els seus successors. La terna era presentada per una comissió al senyor comte d'Almenara, residint a València el dia 21 de desembre de cada any, i era portadora d'un regal per a l'amo i l'amo i senyor temporal de la vila, consistent en 10 parell de gallets i 6 focs d'alls o en un cuixot de cansalada i 8 pollastres. Voilà, disons que a l'època les gens que étaient présentés com a mère o les habitants du village devaient se rendre a València pour offrir un cadeau au seigneur comte, qui était le maître seigneur, disons, de tout ce village. Et dans l'époque, disons, on lui amenait 10 paires de petits coqs, 6, disons, trains, comment on appelle ça, on pourrait dire ça, nous on appelle traînes, disons, 6 tresses des eaux qu'ils avaient ramassées dans les champs et fait sécher, et une grande cuisse, disons, avec de la cansalade, pour que les gens, les nobles, soient très contents, et à la rigueur aussi, 8 coqs assez grands. Ça, c'est, disons, le delme, l'impôt, la taxe qui devait payer les gens du village au seigneur une fois par an. Donc, c'était pas en somme. Mais enfin, il faut pas oublier, dans le contexte de l'époque, que le seigneur avait le droit de se déplacer. Et quand il arrivait dans le village, on faisait le tour de ses terres et ses provisions. Donc, il ne devait jamais rentrer à Valencia, le sac vide. Il devait rentrer quand même avec beaucoup de choses pour ses petits frais. Pour ses petits frais, parce que, qu'est-ce que vous voyez, ils avaient des frais aussi, comme tout le monde, hein. Vous savez, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que val de... Non, mira, anem a parlar encara un xic més de so, i després passarem a música, eh? En 1521, molt prop d'esta vila, va tindre lloc la que es coneix com la Batalla d'Almenara, que va significar la primera derrota patida per els agermanats i que va suposar la pèrdua del control de les comarques castellonenques. Els agermanats, dirigits per Jaume Ros, es van enfrontar a les tropes del virrei, sent el duc de Segorb qui manava l'exèrcit, contribuint al comte d'Almenara, Gaspar de Pròxita i Vives Buil, a la derrota. Les forces reials es van replegar després a Almenara, convertida en plaça d'armes de l'exèrcit i base de les operacions sobre la plana i onda. En 1552 va ser construïda la cort, el que anys més tard es va anomenar Ajuntament. En el mateix segle, 1587, la contesa viuda de Gaspar de Pròxita i d'Aragó, Quart comte d'Almenara, va fundar a la vila un convent de dominics. Fins a l'exclaustració del segle XIX, 1835, el convent va tindre vida pròpia i serà destruït en l'any 1839. L'actual guarderia infantil laboral està edificada sobre l'espai que en el seu moment va ocupar el convent. Per a casar-se Felip III en Margarita d'Àustria, va vindre 1599 a València, on s'havia disposat a celebrar la cerimònia matrimonial, i al propi temps va jurar els furs del regne i es va aclamar rei. En tal ocasió va passar els nous esposos per a Almenara el mes d'abril, rebent-los el comte Josep de Pròxita i Borja, acompanyat de nombrosos cavallers. En actualitat, el comte d'Almenara, el senyor

fa referència a la topografia, topografia plana, excepte el sector nord-oest, on apareixen lleugers contraforts. Els contraforts més accidentals de Boterma i d'Almenara corresponen a les muntanyes del Salt del Cavall, 340 metres, la Rodana, 242, la Cassanya, 158, i el Rodeno, 171. Les muntanyes que constitueixen els contraforts orientals estan determinades per una sèrie de xicotets turons, aïllats tots, que encara que són de poca altura, han significat en totes les èpoques un considerable obstacle en les comunicacions del litoral valencià, i per tal han sigut un punt estratègic de gran importància que els fa creditors de la importància històrica. La corona, 97 metres, el castell més elevat de 178, les forques, 75, en la lloma dels quals s'emplaçaven les forques jurisdiccionals fins al 1832. Entre aquests dos últims passava la carretera nacional 340, Cádiz-Barcelona, fins que el 28 de juliol de 1990 és desviada quasi paral·lelament a la via del ferrocarril i a la muntanya del Duc. Entre la muntanya del punt del Cid, 110, transcorre l'autopista de Mediterrània 7, la muntanya Blanca, 90 metres, i darrerament la muntanyeta dels Estanys. El clima és benigne i regular, de tipus mediterrani, amb estius càlids i hiverns suaus, pluges prou torrencials a la primavera i sobretot a la tardor, sent menys intenses les precipitacions a l'hivern i estiu. A l'hivern tenen lloc boires i rosades blanques, sent quasi desconeguts els ruixats de neu, mantenint les temperatures quasi sempre superiors als 0 centígrads. El règim de pluges torrencials que tenen lloc en les estacions esmentades origina una forta erosió entre els terrenys muntanyosos, donant lloc als embarrancaments a com a conseqüència més acusada. D'aquesta manera, l'aigua de la pluja afluix dels vessants entre les muntanyes i els barrancs. Els principals barrancs de aquest terme municipal són els següents: l'Arquet, la Murta, les Rodanetes, el Llop, les Covatelles, i qual en la seva continuació pren els noms de Villargut i Talavera, el Xorrollets, el Pont d'Aixó i la Sèquia Noguera o Barranc Rambleta. Aquests barrancs van estretint el seu llit a mesura que s'acosten als terrenys plans. Per este motiu són freqüents les inundacions dels camps a les èpoques de pluja. No n'hi ha cap riu que fertilitzi el terme. La principal corrent d'aigua, que procedent d'un brollador travessa el terme, és la Sèquia Major, procedent de la Font de Quart, situada a uns 300 metres al nord de dita població, una veïna comarca de les Valls. Antigament s'utilitzava el cabal d'esta sèquia com a força hidràulica per alimentar tres molins arrossers: el de Pedro, situat en els confins de Seterme, el de Benavites i el de Canya, i el de Micalet. Actualment només continua en funcionament el primer d'ells, encara que ja no utilitza l'aigua per la sèquia pel seu funcionament. En la part baixa de Boterme emergeixen xicotets brolladors que alimenten la majoria de les sèquies d'aquesta zona. Si bé el cabal d'aquells és insignificant, les principals sèquies de la zona baixa o del Marjal són la Parà, el Braç, per la que desaigüen els Estanys, el canal de Torreblanca, que rep l'aigua de la Sèquia Major, a més la majoria de les restantes sèquies, la Gola, el Marjal, els Oms, Bobar, la Sèquia Nova, l'Arena, el canal dels Magraners, Orihuela, canal de 3 metres, i la Bota. On va écouter une musique de plus et on va revenir sur ce que je vous ai dit avant, les orangeries. Les orangeries, les oranges et les agrumes qui sont vraiment extraordinaires.

doncs n'hi ha dos fonts de nom conegut, la de la Bota o la Botà i la del Cantero. La primera és deu el seu nom a que en temps de pronunciada sequera era conduït el seu líquid en bocois, grans botes, per a consumir-lo els veïns de Sagún i Vesvalls i Bassegona, perquè emergeix d'una finca l'amo de la qual es cognomenava Cantero. L'aspecte hidrogràfic més destacat de tot el terme municipal ho constitueixen els brolladors que afloren l'interior de tres llacunes anomenades els estanys, situades entre la població i el mar en plena zona de marjal i al peu dels últims contraforts muntanyosos. Durant molts anys, aquestes aigües han sigut utilitzades per regar, per inundació les terres destinades al conreu de l'arròs. En l'actualitat abasteixen quan es necessita el reg dels fruiters i hortalisses. Aquestes llacunes són un focus interessant de riquesa biològica i constitueixen, després de la bufera de València, el règim lacustre més interessant des del punt de vista científic de la comunitat valenciana. Bé, ara arribem doncs als tarongers, a la fruita, que és una de les coses doncs importantíssimes d'aquestes regions. L'arròs també, ben segur. Però uns, no sé com dir-vos, unes taronges, unes mandarines, unes magranes. Jo vos parlo des d'ací, a Toulouse, en Occitània, Mos arriben de casa tot el que puguem. Per fi, no és igual que aplegar-les de barba. Això és una de les coses que vos hi podeu imaginar. I quan un ha sigut xicotet i ha tingut aquesta sort de poder-les aplegar de barba, doncs, esclar, agraden molt. Però quan es pot fer així, són encara millor. Usos del sol i l'economia. El comerç i la manipulació de la taronja és el principal motor econòmic del municipi. El món agrari ha sigut la peça fonamental de l'economia del poble, activitats entre grans i xicotets propietaris de les terres que han anat incorporant millores tècniques de reg amb noves regadores. La taronja és un producte que definitivament es cultivarà en tot el terme, exceptuant el del marjal, que es dedica a altres productes d'estiu, especialitats que s'han estès en el sector per a cultius de temporada, meló d'Alger, hortalisses i vivers especialitzats en varietats. En actualitat, aquests cultius han descendit de forma significativa. Al voltant de 6 comerços dedicats a l'emmagatzenament i manipulació dels cítrics han exportat els seus productes des d'Almenar als mercats europeus. Precisament, en aquests magatzems s'emprava, encara que de forma temporal, a més del 54% del mercat de treball d'aquesta localitat col·lectiu, que alterna aquesta ocupació amb altres treballs estacionals. No obstant, la crisi d'una firma rellevant com Pasqual Germans va desembocar en notable descens a la població ocupada. L'últim cens sobre el mercat local del treball va dar una taxa d'ocupació dels sectors econòmics de 31,5%. 5% de l'agricultura, 5% en indústria, 10% en construcció i 54% en sectors servicis. Entre la població ocupada, entorn a les 2.000 persones, un 66% són homes i el 34% restant són dones que treballen, per tons en la seva majoria, en la manipulitat dels cítrics. D'esta estructura professional es pot comprendre la importància que el món agrari té per l'economia d'Almenara, que ha marcat els moviments financers del poble. En els últims anys s'està experimentant una notable diversificació de sectors econòmics gràcies a la potentació i posada en marxa del sector industrial. I com no, el gran impuls, l'aposta per altres vies de desenvolupament, com és el turisme, comencen en aquesta població a tindre de forma incipient però directa els seus efectes a l'economia. El projecte de creació de més de 3.000 vivendes, la majoria destinades a segones residències, i la inversió en la platja Casablanca apunten d'entre pocs al turisme, que serà una font d'ingressos de gran importància. Quan a les zones verdes, el municipi d'Almenara té un total de 89.675 quilòmetres quadrats, 89,675 metres quadrats, els quals es divideixen en 33,250 en el poble i 4.925 en la platja i 51,500 en la zona verda de caràcter privat. Doncs la sàcia en general, diguem d'una façó en general, és com pot dir sobre la vila d'Almenara. No, això és a retenir. Un clima extraordinari, un paisatge très différent de ce que nous avons l'habitude de voir en suivant la côte, disons, jusqu'à les Pyrénées, ça va de soi. Quand vous traversez les Pyrénées, il y a une autre zone verdâtre avec des montagnes assez hautes, de la neige, tout ça. Mais quand vous arrivez à traverser l'Èvre,
vous arrivez vers les dernières estribations de ces montagnes, disons, vers le port de Veseit et tout cela, quand vous êtes vers la plage, en descendant du Maestrat, que c'est encore une prolongation des zones de montagne, non, après, vous avez ces paysages de petites montagnes, 400 mètres sous le niveau de la mer, donc, voyez, vous pouvez vous imaginer. Et après, très souvent de fois, à perte de vue des citriques, des oranges, des citrons, des mandarines, et les magranes també, perquè jo soc molt tossut i si no hi ha les magranes, ja no hi baixa. Anem a escoltar una musiqueta i anem a tornar.

bé, després d'haver escoltat aquesta musiqueta que mos ha ficat encara dins aquest record tan bonic de casa nostra, doncs, amics del Menara, nosaltres així hem acabat el nostre programa. Desitgi que hagi estat del vostre grat, i per continuar dins la nostra tradició de tots els dies quan fem uns programes, anem a dir, de la manera que parla la gent d'ací, a Occitània, amics occitans, mercès pla per haver demorat amb el nostre programa. Vos desitgi de passar una bona serada i vos desitgi al programa que ve i a deixats. Adeu i al programa que ve.

0: Occitanio, 4 euros.
1: Un article del Christian Andreu paregut le 31 d'octobre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientio.eu est titulat Mingiatat pourrait augmenter le risque d'obésité. Mingiatat aumento la talent de mesis, las calorios caremados e modifico les teixuts adipuses. Si per mingiar s'anomen, es desaconsellit de rugagnar menjonet, ara un nou estudi confirma que mingiatat entraina una diminució de despenso energético e una augmentació de la talent, mas també de camiomens din les teixuts adipuses que poden augmentar la risco obesitat. L'obesitat toca força munde de nostra populació e provoca força malalties cròniques com el diabet, el càncer e encara d'altres infeccions. Ara, un nou estudi menat per descercare de l'Hospital de Brigham ha revelat que le fai de mingiatat ha un impacte significatiu sur la despenso energético, l'appetit et també les bios moleculares dins les teixuts adipuses. Les résultats sont publicados dins la revista numérique Cell Metabolism. Volien testar les mecanismes que poden explicar per què mingiatat augmenta el risc d'obesitat, s'ho expliquet Frank Scher de l'Hospital de Brigham. De recerques anteriors havien mostrat que mingiatat era associat a un risc acreixut d'obesitat e a una augmentació de la graixa corporal e a una perda de pes reduïda. Mas volien comprendre per què. Dins aquest estudi nous s'en demandat. Et est-ce que mingiant est d'important quand tout le reste est cohérent? Et a ben constatat que mingia 4 euros maïtat fa une différence significative pel nivel de talent, la faissou que creman las calories après pape mingiat et la faissou que estucan las graissos. Fi de citation. A tal la collo de cercaires han estudiat 7 pacients amb un indici de massa corporal o en sobrepès, cada participant ha seguit un horari de repais precoç estrictament programat e a més les mateixes repaises que du programat 4 euros meitat. Per mesurar cosí les temps de menjar afectable cuixi de cos es toca l'aig graixos, les cercaires han col·lectat dos de biopsios de teixut adipus. L'aig resultos han revelat que menja meitat havia defeits pregus sur la talent e les hormones que influencien l'envejo de menja. L'hormone que senyala la societat ha demesit pendent 24 euros per les condicions d'alimentació d'adibos comparat a les condicions d'alimentació precoços. Quand les participants menjaven meitat, cremaven també de calories a un ritme mai lent que favorisse la creixença de les graixos. E ara, les cercaires expliquen que aquests resultats són coherents amb un fil de recerques que suggereixen que menjar meitat pot augmentar la probabilitat de desenvolupar una obesitat. En d'estudis a venir, la col·lo ha per a miro de recrutar mai de persones per confirmar leurs descobertes. Menjar meitat podria augmentar la risc d'obesitat, un article del Christian Andreu paregut le 31 d'octubre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientio.eu.
2: Hola, ici Engero, me sentes tu?
3: National,
2: de?
3: C'est bon.
2: De quoi? Pas un vent, pas

0: Radio Occitanie.
1: Occitanie, 5 euros.
2: Un article del Cristian Andreu paregut le 22 de juillet de 2022 sur le site de notre partenaire Sapientia.eu titulat La fondo del glas reviscolo de centenas de microbis historiques. Entre 1995 et 2017, la planète a perdu plus de 28 trillions de tonnes de glace. La velocitat del fenomen s'accelera e l'éisser caire sa bon pas cousi reagi per a un patxa. E mai d'acò la fondo de glace e de neu es en relació amb d'autres problemes també pla dangerous es per l'humanitat com l'aparició de centenats de milliers de microbis nous que tornen del passat a prep que se liberessin del glas. Sen prestes per controlar aquel fenomen? Un colo de scientifici cinesi ha tornato a trovare gairebé 1000 microbis e batterie che erano demurate fins ara pendent de centenats de milliers d'annados in glas al replanat del Tibet e che se sono deslliurados pramu de la quito fundo de glas mondialo cado giun mai rapido. Le replanat de Tibet es considerit como le 13 pol de la planeta pramu de sus 46.000 glaciers e la majorità d'aquestes sus plis de bido de dins, un tipo de bido paimens que es pla diferent de la bido exterior, de bacterios, d'algos e de campairols prehistòrics. Les scientifics chineses han trapat 968 microbis diferents e nous per l'humanitat demoren dins de condicions extremos a més de temperatures tot junt de just de zero, força radiació solar e gairebé sense nuire duro. E se poden gelar e desgelar a voluntat. Per ara, les cercaires han fet un catalog amb les nous microbis descoberts que poden o pas e se pla dangeroses. La qüestió és que gairebé 80% dels glaciers de Tibet desapareixeran l'eu. Tibet és una font d'aigua pels països vecins. Està bé conegut com el castell d'aigua d'Àsia, mas Tibet s'escalfa tres cops mai l'eu que d'altres regions pramunt de son altitud. Segons un rapport de l'OMS, Tibet patiguet entre 1980 e 2016 de 10 junts anadies de mens de neu e fins a 4 segons la regió. E això provocarà la fi de 80% dels glaciers tibetans. L'urgència científica és ara d'identificar tots aquells microbis e d'estudiar les conseqüències. Fins ara la ciència ha classificat fins a 3.841 genomes diferents dins 21 glaciers d'empei 2016. 11 d'aquestes eren de noves espècies pels humans que fugueren trapades dins un mateix glacier. Un treball estonant. De l'altre costat són de microbis e de bacteries que ajudaran pla a conèixer l'història de la vida sur la Terra per amunt que calques en mai de 10.000 anys. E se poden pla tornar e viscular a més de bones condicions. Ara un any, un colo científico chinès ha trobat 33 virus dins les glaciers de Gulia al Tibet amb una edat mitjana de 15.000 anys. Segons aquells científics chinès, són de microbis, virus e bacteries que demoraron gelados durant mai de 15.000 anys amb una quantitat importante de diòxid de carboni, 12 milions de tonnes, e caro tornaran a la surfàcia e din l'atmosfera de la planeta Blavo. Per aquella raó, diverses cercaires han ja destacat el canviament climàtic actual amb d'altres problemes de pla greus per l'humanitat, com la liberació de gases de efecte de serra, amb mai de milierats de virus, de bacteries e de microbis pas jamai descrits abans e que poden ser potencialment força dangeroses. La fondo del glas reviscolo de centenas de microbis historiques, un article del Cristian Andreu paregut le 22 de juillet de 2022 sur le site de notre partenaire Sapientia.eu et avait publicat din journalet le premier quotidien en ligne de langue occitano-américale Sapientia de un accordi de coopération.

Un article del Cristian Andreu per Egule 29 d'octobre de 2021 sur le site de notre partenaire medievalo.com est titulat Les Grands Princes de Kiev. Fuguet pas fins à la mitad del segle XI que se pot parlar beta diarument de la naissance politico d'un estat que serio en sessu de la Russia actuale. E ecco, se debanet a me le gran prince Yaroslav que vulguet al lung de tutto sabido al pude de 1019 a 1054 afirmi sa soberanitat capa l'imperi bizantí mas tabe capa sum mai procebesi del nord Novgorod. A me Yaroslav arribet tabe uno pla puli d'epoco pel país que serio a pei pla remembrado e mitificado. La catedrale Santo Sofia ne serio avei l'espressiu mage. Pene l'epoco de Yaroslav, l'uniu religioso entre Kiev e Constantinople benguet de mai e mai flacco. Malgrat que les arcavesques continuavan de ser nominats per l'agleiso grego, fin finalo hi haguet uno coupa duro politico e l'agleiso de Kiev benguet a me Yaroslav independento. Fuguet a tal cusi a quel prince vulguet demostrar a Constantinople que, malgrat qu'ajon la meteiso religiu que lei romans orientals, les afas religiuses debion demorar desseparats des afas politics. Le gran prince de Kiev, Yaroslav, maridet a mai la filio a me Enric I de França, a co fuguet tabé un biais de demostrar als estats vesis que Kiev era un estat independent e que pai d'ius pudio decidir per ellis, subretut pas les romans orientals. Pene la debuto del segle XI, doncos, Kiev benguet de mai e mai rico pramu de diversos causos de que l'expandiment del comerci exterior mas tabé pramu du mainaut nivel de vida des paisans del país pramu d'un expandiment de l'agricultura. A mai d'acò, fugueron amassados las costumos localos pel primer cop abans de ser escritos como leis nacionales. La nobo religio des habitants de Kiev ero arribado al país fasio pas gaire pendent l'epoco del prince Vladimir, nascut en 956 e que moriguet en 1015. L'habilitat politico d'aqueste prince paimens fuguet estonanto que causiguet d'ajuda e de pasmai lucha contra Constantinople. L'episodi clau se debanet penen las annades 987 e 988, curo Vladimir decidiguet d'enviar un armado per ajudar l'emperaire grec Basilie II, que subissió un revolto de lai mai grandos familios noplos gregos. Aco li meritet de poder maridar la quitosorre de l'emperaire aprep que renunciesse al paganisme en 989. Ami Vladimir, de milliers de soldats de l'armado de Kiev abraceron la nobo religiu cristiano. En 997, l'ebescat de Kiev benguet leu metropoli. La resulta de tuta comeneta l'independencio religiuso mastabec politico de Kiev a me Yaroslav pauca prep. Uno politico que ajudet plamai qu'a través de la lucha contra lei bizantis. Pramuque, fins a l'aro la politico de Kiev ero estado de lucha contra lei romans orientals e l'uro religiu. Ei capiter un pas. Le gran prince de Kiev, Sviatoslav, nascut en 942 e que moriguet en 972, abio decidit de bastir un temple al diu del tron per un en de foro de Kiev mas tabé de Novgorod, pei conquistet forso territoris en de foro de sas frontieros e se declaret enemic de Constantinople. Justament, un armado bizantino l'ausiguet en 972 a prepataca Kiev. Mas l'arribado del cristianisme a Kiev pudio pas esse arrestado formabo pat d'un moviment general de cristianisation dels eslaus situits en deforo de l'imperi bizantí e que Yaroslav sau pet comprene pel benefici propri. A me Vladimir e mai encaro a me Yaroslav, Kiev benguet per aquí l'an 1050 un nou estat europeu medieval, feudal e cristian.
Le Grand Prince de Kiev, un article del Christian Andreu paregut le 29 d'octobre de 2021 sur le site de nostre partenari medievaloc.com.

Lurleusas barrieros e suspas santa bedictat l'utrasat de las grandos bios alencop rutos comercialos mas tabe lioks de passages de las invasius. Aqueste darie custatus tet mai particularment las marchos orientalos de la Europos que visqueron passa d'ersos d'embasidus mai que mai benguts d'Asio. Dins aquestes los celtes d'origine indo-europeo al segon millenari abans nostre dat d'un los aports linguistics apareix son encaro di mai d'una lengua europeo. A conta del segle X abans Jésus-Christ, los germans passen de l'autre costat de la ri, puei al segle V travessen la Gaulo juntio l'Espanyos. Los uns, los bulgars, los abars, los magyars e los mongols arriben en Europa per las grandes planos de l'est. D'unis des invasidus s'installen e son integrats dins las populacions locales, d'autres son partits d'un cap a l'est. Din cado cas, aquelos ersos de migracius per la imesclos de populacius can engendrados son un element essencial din la formació de las culturas europeos. En mai de tot ce que ben dit, juntio qui los desplaçaments de populació, migració e invasió, han també per causa las pressions internes que entrainen da d'unos epocos un expandiment cap a l'exterior. A tal la colonització greco a conta del segle VIII abans Jésus-Christ se fa cap a l'Occident, l'Anatolio e l'Orient Medjan. Al temps des vikings, los norvegians embasidon l'Escoço e l'Irlanda e arriben en Amèrica per lo Groenland a l'entour de la Los danois fixon l'agatxus l'Angleterre, pei entreprenno de campagnos cap a la Normandia o lo Portugal, la Provenzo e la Toscano. Los suedes mai dubert sus l'est travesson la Baltico e dintron en Russia occidental o dunt, seguissan lo curs des rius, pratican lo roulatge e lo portatge, arribon a la Mar Negro. Los italians eritiers del mare nostrum ruma concentron lor atenció sus lo bassi mediterranenc. Al segle 14, l'Espagne e lo Portugal per lo remplaçament privilegiat sus la costa atlantico, lanzon lur maris a la descoberta de la costa oest de l'Africa, de las indios orientales e plasur de l'Americo. La Grande Bretagne desvelope a conta del segle XIX sa potencia maritima, so que meno sus maris abbiaccia sus tutos las mars del mundo. La Francia, per sa situació central o en Europa occidental, tiro profiei de su litoral e de sas lungos frontieros terrestres per se bira tapla cap a l'Europa que cap a so que demoro del mundo. L'Alemanya de son costat se consacro essencialment a l'Europa Baltico e continental. A tal las situacions geográficos respectivos des estats europeos afaissuna al curs de l'història de societats sas interesses polítics, econòmics, beire culturals diferents, cap de fluvi, cap de muntanye pot estre una barriera linguistica d'unos regius europeos son facilement accessibles, l'escalo de sas distancias es relativament reduzido. Tutis aquestis factus fugueron la causa d'un brassatge constant des pobles e de sas idelios fazent de l'Europa un cruzul etnic e cultural permanente.

Como tutti los mainaches son anat a la escuela. Como a tutti los mainaches man apres a legir. Man cantat pla de cançons, m'aprengueron tant d'històries. Lutèssia, París, París. Mes per què?

nu scuntavo lu regent, aquel gran rei de França, acatat davant los paures, un sant home, aquel Sant Louis. Amavo tota la gent, e volió pas la misère, un sant home, aquel Sant Louis. Mas per què? Per què m'han pas dit a l'escola? Per què m'han pas dit? Mas per què? Per què m'han pas dit a l'escola que havia tuat mon país? E quan fugueren mai grans, nos calguet parlar tres llengues. Per fa un bon tecnician, nos calió cargar tres llengues. El inglés, el alemán, eso que se escriba rumo, per fa un bon tecnician. Mes per què? Per

Veleu tantos coneixensos, nos mascon la veritat. Aprendrem sols que en la terra reino pas la libertat. Sabrem la talent de l'índio, el udol dels africans i la mort de Guevara. E per

Un altre professor de matemàtiques, el cantant Michel Mafran, del grup Nadau, a l'època L'ús de Nadau, va cantar una cançó més de protesta on explica a un regent, un professor de l'escola, que ja no vol parlar en el patès de París, sinó en el gascó seu, que vol cantar la muntanya i la neu, parlar del seu país amb les paraules del seu país, encara que signifiqui estar exclòs del sistema. També s'adreça al sacerdot per demanar-li de pregar en occità, que en les esglésies també van imposar prou ràpidament el francès en molts llocs, encara que no sempre. Escoltem, doncs, la cançó de la banda L'ús de Nadau, Monsieur le Régent, Senyor Professor.

Bona tarda, amics, amb vosaltres dins els nostres programes Terres Nostres. Avui anem a parlar d'un altre poble més català, en Village de Puz, de Cité Catalunya, que nos és si attaché au cœur, Seves Borges del Camp, qui se trobe dans la comarca del Baix Camp.

Segons el resum històric de la vila, els orígens de la vila dels Borges del Camp es remunten a la Reconquesta cap a la segona meitat del segle XII, però al seu terme s'han trobat restes prehistòriques i vestigis d'època romana també. El primitiu nucli de població començà a l'entorn de la parròquia de Sant Bartomeu, vinculada al senyoriu de Ganegot. La semàntica del topònim fa relació al punt d'enlairat d'un petit turonet en el sentit de Talaia. L'any 1243 passà per compra conjuntament amb tot el terme general d'Alforja o la Mitra de Tarragona, formant part de la baronia arquebisbal d'aquesta vila. L'antic llogaret, format a l'entorn de la parròquia de Sant Bartomeu, com us he dit, per les millors condicions de les vies de comunicació, s'anà desplaçant cap a Orient, al lloc actual, edificant-se a l'un i l'altre costat del camí de Reus. Al començament del segle XIV va ser una de les set viles o llocs que fundaren la comuna del Camp, a la qual va pertànyer fins a la seva extinció per decret de nova planta del rei castellà Felip V. Cap al final d'aquell segle, 1384, es començà a bastir una nova església al mateix lloc que ocupa l'actual, consagrada a la Mare de Déu d'Assumpta. La seva pertinença a la baronia arquebisbal d'Alforja originà diversos conflictes entre els dos llocs, alguns dels greus en pretendre les Borges emancipar-se, cosa que no assolí fins a les desmortalitzacions del segle XIX. Com a tots els llocs i vires del camp, patia els efectes de les guerres contra Joan II, dels segadors i sobretot la de successió, que significava la pèrdua de la llibertat dels països catalans. Però tot aquestes i altres guerres la vila s'endarrerí força econòmicament per haver de proveir de bagatges, soldats, allotjaments de tropes, etc. Durant la Guerra del Francès, el 1808-1814, la vila va tenir un representant a la Junta Corregimental de Defensa. L'abril de l'any 1810, a les proximitats de la vila, s'esdevingué una topada contra les forces gabatxes.

Doncs ja us he dit que les tropes doncs havien entrat en el poble per demanar doncs un impost que havien decretat que necessitaven, ja sigui menjar, sigui material, el que sigui, i doncs un escamot de valents alforjencs que se l'enfrontaren, però foren vençuts i patiren algunes baixes. Les guerres carlines també del segle XIX afectaren plenament la vila i es decantà majorment cap al bàndol absolutista. Per l'ascendència que tenia en el poble el brigadier carlí Burgenc Maties de Vall i Llevaria. Això és una de les coses que, per exemple, bé, a mi personalment, en el poble on es van criar els meus besavis i els meus avis, doncs era un poble que també va patir molt per aquestes coses de la guerra carlina. I doncs bé, no és una, a mi no és una de les coses que em ve d'estrany, perquè jo he vist aquella mena de baguls amb fusta que hi havia en les llars, al costat de les llars de focs en el poble. Doncs jo he vist, per exemple, entre altres, he pogut tindre a la mà dos pistolots de pedra, una boina de l'exèrcit carlí i una guerrera amb un sabre que hi havia dintre d'allà. Doncs veieu, no és que hagi viscut només entre carruïts, eh? Però vull dir que en el poble on ens vàrem criar nosaltres, doncs també hi va haver-hi molta, molta participació dels carruïns. El poble no era liberal, sinó que el poble era carruí en general. Doncs és una de les coses que no m'estranya, sobretot que en si Catalunya, o sud de Catalunya, una part del nord, els pobles de la Franja de Ponent, i una part del País Valencià, doncs bé, per tradició, per costums, perquè era una de les coses que bé no comprenien o no entenien, doncs es van avasar tots ells per aquesta guerra carlina. Ja modernament, en el segle XX, les Borges va patir com arreu la violència de la guerra espanyola del 36 al 39, i l'octubre del 38 va ser bombardejada per l'aviació alemanya. Els fets bèl·lics significaren la pèrdua de la vida de 34 persones. A partir de l'arribada de la democràcia, els ajuntaments, 1979, les Borges ha experimentat un considerable millora en tots els seus serveis municipals, però també en urbanisme del nucli urbà antic i de l'enxamplament, i també, per què no, en molts i molts i molts altres aspectes. Doncs, voilà, ce n'est pas étonnant, disons, que le pays progressivement, une fois qu'on a dû oublier ou qu'on s'est arrêté de toutes ces guerres, il y a toujours cet esprit, disons, de la région. Il y a des gens qui critiquent, on dit toujours que nous sommes des gens entreprenants et qu'on n'aime pas s'endormir dans nos lauriers ou dans les peu que nous avons. Nous cherchons toujours à en avoir un peu plus, nous cherchons toujours à progresser, à prospérer. Et comme je vous ai dit, plus souvent d'une fois au cours de nos programmes, nous sommes assez surprenants parce que je crois que nous avons autant de traditionnalistes que de progressistes. Et voilà, quand vous verrez un catalan, disons, dans les terres occitanes, ne soyez pas surpris de notre façon d'être. On est très, très, très, très attaché à notre tradition, mais bon, elle ne nous empêche pas de vivre au jour et d'essayer de prospérer. Donc bon, on écoute une musique de plus et après on revient.

per exemple, amb el que fa referència sobre les fetes històriques a la vila, ben segur hem donat una idea en general ben gran, eh? I cap a mitjans del segle XVIII, a causa de la nova gestió de mossèn Josep Grau, vicari perpètu de la vila, natural de Sort, Pallars Sobirà, les Borges s'annexionà a la parròquia de Sant Bartomeu de la Quadra de Tascals, com hem dit, avui santuari de la Mare Déu de la Riera. Pocs anys més tard, en 1777, s'emprenia la construcció de la nostra bonica església, que encara enalteix la nostra vila, que va ser beneïda el 17 de setembre de l'any 1785. Doncs veieu, són coses que passen són coses que passen així, i bé, doncs van seguint d'aquesta manera així, van seguint, i és una de les coses, diríem, que no es pot fer res més.

Això són les cançons que es cantaven, bé, que fan referència a aquests grups de bandolers que existien en terres catalanes en aquelles èpoques, però és veritat, van formar part d'una certa època i la gent, doncs, encara avui en dia, en certs moments, ens agrada. No és que estem potser d'acord, però la majoria d'ells, jo crec que, segons diuen la gent, en aquella gent que furtaven els rics per donar als pobres, encara que moltes vegades potser no és exactament tan bonic com això, eh? Bé,

0: menú.
1: Vull agrair a tots els nostres amics de les Borges del Camp de la informació que hem pogut rebre per poder fer aquesta petita demostració d'amistat i d'admiració cap a aquest poble. Us deixo dient, com es diu aquí Terres Occitanes, a deixar plat tot el món, merci plat per haver demorat amb nosaltres. I al cop que ve, i jo us dic en català, amb la llengua nostra, que diu en casa nostre senyor, parlava, adeu-siau, gràcies per haver estat amb nosaltres i fins al programa que ve.

0: dins el nostre programa sobre les Terres de l'Ebre, avui anem a parlar d'un poble de Vilalba dels Arcs. Vilalba dels Arcs, doncs, un poblet com tots els pobles de casa nostra, que tots tenen una història llarga, llarga, llarga, perquè fins i tot les curtes a casa nostra sempre porten cua, com diem, i doncs totes les nostres pobles tenen una història llarga, llarga degut a les seves fundacions, als anys de les seves creacions del poble, fundacions, els avatars, diríem, els neguits i les coses, les angústies de la guerra i totes aquestes coses, guerres, no una guerra, sinó guerres en totes elles. Doncs el nostre programa avui, doncs, és Vilalba dels Arcs. Doncs, Santi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Doncs ens fas els famosos 5 cèntims catalans de la història dels nostres pobles.
1: Bé, riem perquè això dels 5 cèntims els hi fa molta gràcia als tècnics, als nostres tècnics occitans que tenim aquí a la ràdio. Bé, doncs, Vilalba dels Arcs és una població que pertany a la comarca de la Terra Alta. Aproximadament té uns 800 habitants. El poble es troba situat a la part més meridional del terme, a uns 442 metres d'altitud. Tot el territori, com la major part de la Terra Alta, és molt accidentat, ja que es troba solcat per barrancs que desaiguen les seves aigües al riu Ebre. El terme es troba al sector septentrional de la comarca, entre la vall de Boravall i algunes elevacions que formen part de les muntanyes de la Fatarella.
0: Bon, disons que nosotros ici, ce qu'on cherche à faire avec nos programmes en catalan qui parle, disons, de nos terres, non, c'est de diffuser un peu, répandre un peu, disons, la connaissance ou la situation de nos terres, parce que c'est vrai, très souvent des fois, ça passe comme dans beaucoup de pays du monde, quand on se trouve dans un extrême, on est pratiquement toujours oublié. Tout est centralisé autour d'un centre géographique, culturel, historique très fort, très grand. Mais plus on s'éloigne de ces centres, disons, omniprésents, donc plus on se sent isolé, isolé, isolé, isolé, et parfois on arrive même qu'on ne parle pratiquement plus de soi-même. Parce qu'on se dit, bon, que tenen que dir aquesta gent, perquè tant són de casa, però allà, com que estan tan lluny, doncs de totes menes som nosaltres la llum que els il·lumina, i ja n'hi haurà prou. Doncs jo crec que si tant de fou, més que aquestes coses com ça. I doncs ici, a la ràdio, on va chercher de pallier un peu ces défauts. Mm. Vous faire connaître que les pays catalans, ce n'est pas uniquement Barcelone, ni les villages qui ont été annexés par force à des certaines époques, mais les pays catalans, que ce soit d'Arnes ou des villages jusqu'à Val d'Aran, perdus en montagne, peut-être certains, ils font partie vivante de la Catalogne, ils ont été partie vivante de l'histoire, et si Barcelone est ce qu'elle est, c'est grâce à des gens qui sont dans ces villages aussi. Mm-hmm. Jo crec que això és una de les coses que no es tenen que cuidar.
1: Sí, sí,
0: que cuidar. Perquè Barcelona és gràcies a nosaltres, mm-hmm, el que són. Em veig malament Catalunya, Barcelona sola, jo me'n vaig, eh? Jo me'n vaig, no, vull dir, no, exagero, però vull dir que és un problema, és un problema.
1: De fet, ja no hi som, però bé.
0: Això sí. Bé, com tens som a pa, anem a escoltar una musiqueta més i després presentem el debat.

0: els mallorquins.
1: Estàvem aquí parlant per escabients i actuació. Moltes vegades el programa no és el que passa per les zones, sinó que a vegades hi ha un altre programa. Un dia, doncs, no us farem 5 cèntims, però un altre dia us explicarem el que estem dient entre nosaltres molt sovint, perquè també és interessant, eh? Doncs, per exemple, les activitats econòmiques d'aquesta regió, o d'aquest poble, doncs és la base de la seva economia. Ah, no, perdó, anàvem a parlar, havíem previst de parlar d'una altra cosa. Això és una cosa, ben segur, és la cultura, no? Perquè hi ha altres coses que són interessants. Però bé, Vilalba va formar part del territori de la batllia de Miravet, que Ramon Berenguer IV cedia als templers després s'integrar dins la comanda d'Escó. La carta de població fou otorgada l'any 1924 a 4 pobladors. A principis del segle XIV, els templers foren substituïts pels hospitalers de la senyoria d'aquests territoris, i a les acaballes del segle XV es va crear la comanda de Vilalba dels Arcs. Durant la Guerra dels Segadors, la població fou assaltada per mercenaris de l'exèrcit castellà. També fou breument afectada per la Guerra de Successió i les posteriors guerres carlines, les famoses carlinades que a casa nostra doncs, ens han deixat, sobretot en aquestes terres. Hi ha anat alguns llocs que no tant, però cap a aquesta part, doncs, el maestrat no estava lluny i automàticament era una posició carlina forta, eh? Durant les quals, doncs, aquestes guerres es va aprofitar per fortificar la vila. L'any 38, a Vilalba, es va estabilitzar el front republicà, el lloc conegut com els Quatre Camins, on actualment s'ha erigit un monument commemoratiu. Ça aussi, il faut reconnaître, doncs, que c'était des terres où ces guerres ont laissé des séquelles, des traces, et ils durent subir énormément de problèmes dus à ces actions militaires.
0: Sí, aquí el que és important destacar és que tant Vilalba dels Arcs com la comarca de la Terra Alta en general, pràcticament totes les guerres que s'han produït al país, ells les han sofert directament més que ningú. Tenim la Guerra dels Segadors, tenim després les carlinades, com l'amic Ferran ha comentat, que van afectar sobretot la zona del Maestrat i la zona de la Terra Alta, i després, com no, amb la famosa batalla de l'Ebre, que va tindre el seu centre neuràlgic, diguem-ne, a la Terra Alta. I històricament, d'alguna manera, això ha pesat, és un pes important de cara a les generacions d'aquella època, com també després a les generacions futures.
1: S'han obert, de totes maneres, museus una miqueta per tot, doncs, per situar doncs, els estralls que va haver-hi, per situar, diríem, el transcurs d'aquella famosa batalla, que dissortadament, doncs, bé, qui no coneix aquests centres neuràlgics, quants de casa nostra han estat allà, sí, en aquell lloc, i quants hi han restat definitivament, perquè això també és una de les coses, i doncs, com dius, segurament ha degut marcar els esprits, la sí, mena sí, de pensar sí. De la gent, o la mena de ser, i abans, com dius tu, guerres de segadors, guerra de successió, dins després les famoses guerres revoltes que a casa nostra, sabeu, on ha toujours dit que il fait très bon venir vivre chez nous au pays catalan, il fait soleil, hi ha un paisatge extraordinaire, mais c'est des régions où les guerres de revolte ont eu lieu assez souvent. Bé, pas parce qu'on a un esprit bagarreur, parce qu'on nous a obligés, peut-être on nous a acculés à une situation extrême, hein, qui fait que, bon, en étant quand même un caractère assez têtu, ou en faisant partie, disons, d'une entité bien définie, dont il n'y a pas une autre solution que se révolter pour essayer de s'en sortir. Això s'ha passat sí, a tot arreu, sí, sí. Ciutats cremades, gent que han sigut fusellades, a les de fora dels pobles s'ha penjat gent, bé, però això és unes coses, bon, il faut pas noircir la situació, dans beaucoup d'endroits c'est comme ça, et nous on a eu à subir des conséquences néfastes comme ça. Doncs aquestes terres, i és trist, perquè el paisatge d'aquestes terres és extraordinari.
0: No, és molt extraordinari.
1: És més que extraordinari.
0: I si no ho coneixeu, recomanem d'anar-hi. Sí, jo com a anècdota per acabar amb aquest tema de les guerres voldria comentar que avui en dia, 60 anys més tard de la darrera guerra que hi va haver, avui en dia encara es troben i esclaten bombes d'aquella darrera guerra, cosa que jo no he sentit que passi en cap altre lloc de Catalunya o dels Països Catalans. I això passa a la Terra Alta.
1: Això es passa a la Terra Alta encara. Bé, doncs escoltem una musiqueta més.

0: Bé, doncs, continuant a parlar d'aquestes coses, anem a parlar, doncs, dels llocs d'interès del poble de Vilalba. Hi ha els porxos de la plaça. Antigament el carrer Major estava travessat per porxos sobre els quals s'hi alçaven les vivendes. L'actualitat tan sols es conserven els de la plaça de la Vila. També són mostra d'una interessant arquitectura Casa Martell i Casa Coll, entre altres. L'església parroquial de Sant Llorenç. L'església comença a construir-se en el segle XVI i es finalitzà en l'any 1705, segons consta la façana principal. És un edifici molt interessant perquè combina elements gòtics amb altres renaixentistes i barrocs. D'aquest estil destaquen la façana principal i l'esvelt del campanar de 40 metres d'alçada. És obra de l'arquitecte Francesc Ibargüenz. Bé, de totes maneres, aquest més aviat jo crec que hi ha d'haver un cert tipus de construcció o d'arquitectura comú a molts d'aquests pobles. El mateix que diem, sí, abans, que els ajuntaments en molts llocs són gairebé el mateix tipus d'edifici, amb l'entrada d'arc de volta, els dos bancs a l'entrada de pedra a cada banda de l'entrada principal dels llocs. Bé, doncs moltes esglésies i moltes coses, però sobretot els porxos, les places, sí, majors, sí, els carrers, sí, porxats, que en deien, sí, porxats, doncs és més o menys un estil, sí, gairebé idèntic. Els porxos no, perquè a vegades els porxos tenen uns que són d'una volta i els altres són un estil ja gòtic, en fi, però en general no hi ha gran diferència.
1: I els balcons també, els balcons són els molt característics.
0: També. Sí, això és també, oui, c'est vrai, perquè si no el balcon és quelque chose d'omnipresent, sí, nécessaire, sí, et indispensable.
1: Sí, sí.
0: Una fenêtre sola dans une façade, ça manque quelque chose.
1: Sí, sí.
0: I és el balcon. C'est le fait de pouvoir sortir au balcon, entendre chanter les caramelles, veure passar els grups de grallers pels carrers, rebre doncs la toia quan es passa la cistella o la panera quan es canta les caramelles, el ball, o una personalitat del poble,
1: sí, sí,
0: poder sortir al balcó és molt,
1: sí, sí,
0: no és baixar al carrer,
1: sí, sí,
0: nosaltres és sortir al balcó i parlant a la gent. Llavors ja té un altre aspecte. La cosa té... I si no hi és això, és un ball en el carrer envoltat de gent que no se'l veu, no és el mateix.
1: No,
0: en canvi,
1: el balcó, no,
0: sembla que estiguin a la trona, eh?
1: Sí, sí.
0: I pot doncs parlar, sí, amb la gent. I ara ens parles, doncs, de la capella de la Mare de Déu de Gràcia.
1: Sí, doncs la capella de la Mare de Déu de Gràcia es considera que és la primitiva església i va ser construïda en l'època dels templers. Originàriament era d'estil romànic, un estil de transició al gòtic, tot i que tenia algunes modificacions posteriors. Actualment és una església que es troba fora de culte. Altres llocs interessants que es poden visitar passejant per la vila són, per exemple, el Calvari, al qual s'hi pot accedir per un camí costerut i serpentejat, com passen la majoria de pobles catalans, vorejats per el tiu xiprés, on s'hi troben la capella de la Mare de Déu dels Dolors, d'estil barroc, i la capella de la Mare de Déu de Montserrat. No molt lluny d'aquí estan els antics rentadors públics anomenats La Font, que són també una mostra d'autèntica arquitectura popular.
0: Després hi ha una cosa que fa referència, que pararà segurament, i són les sortides que es fan. Per exemple, bé, el nostre estil, la nostra tarannà de cada dia, fa que quan arriben els diumenges, quan una cosa així, doncs sí, es fan sortides en un lloc a dades ben precises o diades ben marcades en l'any. Aprofitant, doncs, per exemple, hi ha llocs per al dia del... Bé, es festeja encara Catalunya Nova, potser, crec que sí, el Sant Antoni dels Burros,
1: i tant,
0: o el Sant Antoni dels Animals, que en diuen.
1: Sí, sí.
0: Que a València en diuen Sant Antoni del Porquet. I, per exemple, a Barcelona, a poble, als barris del voltant de Barcelona, el primer que et deien, avui no surtis, que et beneiran, eh?
1: Yeah.
0: Eres un noi, l'àvia, el primer que et deia, avui no surtis, que et beneiran, eh? Bé, doncs, sí, bé, hi ha tradicions, hi ha coses així, doncs ens podràs parlar, doncs, d'aquestes sortides, aquestes famoses sortides que es fan.
1: Sí, per una banda tenim la sortida al Barrús, que la sortida al Barrús seria, doncs, una excursió que es pot fer, com tantes que se'n poden fer aquí a la població, i aquesta és una excursió que es pot fer a l'ermita, per anar a l'ermita. Doncs per anar a l'ermita, coneguda amb el nom de Barrús, cal sortir del poble pel porxo del Bassot. Es baixa al pendent de la font i s'agafa la primera pista a mà esquerra. Un cop s'ha passat l'ermita de Sant Pau, es troba una cruïlla i girem a la dreta. A la pròxima bifurcació seguim el camí de l'esquerra que ens durà Barrús. Bé, és una miqueta complicat, però segur que quan hi aneu No tindreu cap problema.
0: No hi ha cap problema. Segurament vegent d'allà i va tranquil·lament, i sense, tant, cap, sense cap mena de problema.
1: Sí.
0: Bé, aquí diu, aquí per exemple, hem sentit dir que, per exemple, l'emplaçament actual de l'ermita no és original tampoc, ja que es va haver de traslladar el construir-se el pantà de Riba-roja.
1: Sí, sí, sí.
0: Això també són transbalsos, a vegades, que es creen en una regió, en un poble, en algun lloc, perquè el construir un pantà, una retinguda d'aigua, doncs es tenen que canviar coses de lloc.
1: Sí, sí, el pantà de Riba-roja va fer que es canviessin moltes coses de lloc.
0: Però dius que, per exemple, dius que aquesta església, doncs, el Barrús, a Sant Pau, doncs, l'església està dedicada a Santa Maria Magdalena,
1: sí,
0: i és d'estil romànic de transició gòtic. Des d'aquí es pot gaudir una magnífica vista panoràmica, com diuen. Però bé, és curiós que, per exemple, la part... bé, en aquí jo no conec gaire que és la Terra Alta, que és les terres, hi he anat, però... menut, eh? No tinc allò de dir, bé, me'n recordo, això sí, certs llocs sí, i podria anar i tornar molt sostancats, però d'altres, bé, hi passes i no... Però el que és curiós és constatar que, bé, una església s'ha dedicada a Santa Maria Magdalena.
1: Sí.
0: I una devoció a Santa Maria Magdalena bastant gran es troba a la província de Castelló, que està tocant en aquestes comarques. En canvi, més a baix, doncs ja no són les mateixes santes, no són les mateixes mares de Déus, no són allò. Vull dir que és curiós que hi ha a vegades una continuïtat,
1: sí,
0: de costum, de devoció als mateixos sants en general, eh? En general, perquè de sants n'hi ha molts. Per això alguns pobles deien festegem a tots sants i n'hi tenen prou.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè així en festejaven un de sol i tothom hi estava inclòs a dins. No, però en fi, continuem a parlar d'això. Sortint del poble, que dius que hi ha per la mateixa pista que du a Barrús, doncs s'arriba també a Sant Pau, que és una ermita troglodítica, ja que el sostre està construït de la roca natural. Jo no he anat, però si vull veure una iglesia, una chapelle, disons, feta de Sant Esti Troglodit, no, vous pouvez visiter cette fameuse iglesia ermita.
1: Sí, és una ermita que està construïda dintre de la roca.
0: De la roca, donc voilà, c'est quelque chose de qu'on ne trouve pas, disons, énormément, partout, hein, des choses. Mais voilà, ça c'est à propos quelque chose, disons, chose qu'on peut trouver. On peut aussi, par exemple, dans Saint Sébastien, les festes que ja es pot festejar, i la Romeria Barrús, que es preveu ben segur, doncs, el primer dissabte després de la Setmana Santa, que és la romeria més llarga de tot Catalunya. És, doncs, voilà, si vous voulez visiter Barrús, doncs, vous savez, il faut aller à Vilalba dels Arcs, et de là, com on a dit, descendre, sortir dans les Porches, dans la place des Porches, prendre une rue, descendre une pente un peu raide, mais pas tellement difficile, et suivre un chemin qui vous mènera serpentant entre les rochers, entre les prés et les arbres, et vous amènera à cette fameuse chapelle de Barrús, où là, vous serez peut-être pas, disons, surpris dans un sens extraordinaire, mais c'est vrai, ça n'arrive pas très souvent de trouver des ermites construites dans la roche. Donc voilà, ça c'est une curiosité en plus dans ces régions de la Terre Alte.

0: Bé, continuem parlant sobre l'ermita de Berrús. El primer dissabte de, després de Setmana Santa és quan se celebra la romeria de Berrús. Les romeries, que són molt típiques, sobretot en aquesta zona de la Terra Alta i com també del Maestrat. Es considera que és la romeria més llarga de tot Catalunya. I l'espectacle més impressionant el constitueix l'entrada al poble dels caminants, que generalment participen a milers, no només gent de la població, sinó que venen gent de tota la comarca i de les comarques veïnes, i quan arriben tots els caminants de nit, amb altes canyes a la mà, cantant el rosari amb una original entonació.
1: Una cosa també que es té que reconèixer dins les tradicions d'aquestes contrades catalanes del sud, és també que malgrat èpoques, diríem que el català no estava gaire bé, diguem, oficialment, no? Però les misses, les professons i les romeries es feien i la gent cantava en català. Coses que en altres llocs de Catalunya, doncs, la gent tenia que cantar en una altra llengua, perquè aquestes demostracions públiques, encara que fossin de fe, no estaven d'acord amb les normes de l'època. Però vull dir que en aquestes terres s'ha conservat el català, en les misses, en les processons, aquestes coses, sense cap, absolutament cap problema. Vull dir que han tingut un lligam a la tradició molt fort, potser perquè és gent que, al ser gent de... Quan jo dic gent del camp, c'est pas une critique, quan j'ai dit des gens de la campagne, loin de là, mais disons, bon, leur contexte, en étant isolé des grands centres, disons, industriels, des grands centres où les gens se bousculent les uns contre les autres, ils savent pas même quoi ils vont. Chez Java, ils ont gardé une tradition et ils y tiennent, ils aiment pas être bousculés. Et de la même façon que, la même façon de penser, de s'exprimer et de chanter, c'est dans une langue qui a été millénaire, hein, dont ils continuent à le faire de la même façon, sans aucune, disons, démonstration, disons, peut-être violente ou virulente d'appartenance à quelque chose. C'est une tradition. Després, una de les coses que més va ser curiosa, però com dius sobre romeries, c'est vrai, tot el que va a aquesta part baixa de la Catalunya i el Maestrat, i fins i tot una gran part del País Valencià, les romeries, les processons, la participació, aquestes coses, és enorme. Jo no podré mai posar en entredit si és que és degut a una fe extraordinària o no, però també potser hi ha una part de tradició.
0: Sí, jo diria que en la majoria dels casos, més que una gran fe religiosa, darrerament estem assistint a tot Catalunya, a una gran recuperació del que és són les tradicions populars. I jo, segons el meu entendre, jo inseriria aquest tipus de romeries darrerament, perquè hi participen molta gent jove, en aquestes ganes de voler recuperar la tradició popular catalana, que durant molts anys havien perdut.
1: Sí, sí. Jo dic, jo he vist, per exemple, processons en què la gent, bé, després no he pogut mai saber aquell senyor ni com pensava ni quina mena de ser tenien d'allò, però en aquell moment, i per exemple, en certs moments, doncs, fins i tot tindre les llàgrimes als ulls perquè participava que alguna cosa, participava una demostració de comunió general de tota una quantitat de gent que parla de la mateixa mena, s'exprimeix de la mateixa mena i pensa més o menys de la mateixa mena, doncs aquell senyor, ara, ell deia, jo no la deixo, aquella processó no la deixo d'anar-hi perquè és una obligació d'anar-hi. Perquè diu, bé, en aquell moment estic entre, per exemple, 30.000, el meu poble té 1.000 persones, però en aquell moment estic entre 30.000 persones que tots parlen més o menys igual, i és, com dius tu, tornar a fer viure aquesta expressió típica, sí, sí, de casa nostra en un moment donat. Hi ha altres, per exemple, manifestacions també que són bastant curioses, i on hi tenim aussi la festa dels quintos. La festa dels quintos, els quintos en pays catalans, c'est les conscrits qui partent à l'armée. Alors quand ils sortent la nuit, ils font la fête, bon, dans tous les pays, puis au moins ça fait... Mais il y a des endroits qui ont fait des drôleries un peu trop fortes. Chez nous, au pays catalan, on ne s'est jamais arrivé à quelque chose, disons, qu'on sache, bon, on s'est moqué de quelqu'un, on a énervé quelqu'un aussi, parce que c'est, on a couru les filles, malgré que le père, doncs, vigilaven amb bastons i coses perquè els soldats no s'acostessin, els nois no s'acostessin gaire a les coses. Però és curiós que moltes vegades, amb moltes cançons de quintos, les cançons es comencen, els quintos ja se n'anaven, i deien adéu al poble que sigui. I les noies deien: gràcies a Déu ja se'n va la mala gent. Sí. Això és voler dir que les noies contestaven als nois aquestes coses, eh? Enfin, ça c'est une façon, c'est un jeu traditionnel depuis des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, où les garçons ils aiment provoquer les filles, et les filles toutes, même qu'ils n'osent pas, ils n'osent jamais s'avouer vaincus, alors automatiquement il y a toujours quelques réactions un peu fortes comme ça vis-à-vis des garçons. Par exemple, comme d'ailleurs il y a l'autre dia mon chien, les noies, doncs també canten, diu, les xiques van, les xiques moixentines, quan ells al carrer van de 4 a 5. I diu, per què? Diu, perquè totes, una diu a l'altra, ai, quines ganes tinc de marit. Volem dir que són coses de coses així, però bé, a casa nostra, la jota, doncs, de fete de quintos, la fete de conscrits, és quelque chose, diguem, que és très vivaç, encore, très vivante. Et, enfin, très vivante, ça c'est fait.
2: Sí.
1: Moi, je serai là-bas tout en avant, tout en ayant l'âge que j'ai. S'il y a des conscrits qui partiraient, eh bien, j'essaierai de me joindre avec eux pour rigoler, pour passer une bonne soirée. Parce que c'est une fête sans rien d'autre. Sans rien d'autre, ça permet, disons, de... Ara, perquè són tots antimilitaristes, la gent no hi va, però abans tothom hi tenia que anar. Doncs però, és per això és que...
2: A les festes de Quintos, militaristes... Bueno, militaristes no sé si hi ha algú a Catalunya... Algú n'hi deu haver, no? Però una cosa són les festes i una altra és el servei militar.
1: Això és
2: I en les festes hi participem tots, suar, al mateix nivell. El que volia dir és que possiblement les festes del... Jo no és que ho lamenti, però jo el que lamento de vegades és, són les pèrdues de, la pèrdua de la tradició popular.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però per altra banda és cert que possiblement les festes dels Quintos no sé si es faran més, perquè el servei militar ha desaparegut ja.
1: Sí, perquè sí...
2: És una cosa positiva, però per altra banda hi ha una tradició que també es perd.
1: Pues clar, perquè abans la feien amb participació de gent jove que anava al servei militar. Per això, si no es fa més servei militar i no hi ha més allò, doncs bé, jo dic, algunes persones com jo de 60 anys encara tenim ànims de fer la festa,
2: sí.
1: Però és que ens deixaran les nostres dones respectives de fer la festa i fins a quina època?
2: Sí, sobretot el problema és que els nois, els xiquets, com diuen a la Terra Alta, ja no podran perseguir més les xiquetes. I això és un problema.
1: Si el nostre senyor mos ajuda, no et preocupes, que encara vells encara correrem.

0: moltes.
1: I doncs la música aquesta que estan escoltant, la música con, la música que estan d'écouter maintenant, són les jotes. Jotes o jotes, ça dépend, disons, l'endroit, la pronunciació qu'on peut donner. Mais c'est la, la même chose. Les Valenciens, ils disent que la jota est née en Valence, est née à Valence, et elle a été élevée dans l'Aragon. Sí. No ho sé, els aragonesos diuen que la jota va néixer a Aragó i els que estaven al costat la van agafar com a, com a música d'ells. Jo no m'hi poso en res.
2: No, jo tampoc m'hi poso, però el que és veritat és que a les Terres de l'Ebre i a la Terra Alta diuen que la jota és, un, és el ball propi, és un ball propi català de la seva regió i no pas un ball d'Aragó o un ball d'altres llocs, i que a posteriorment de les Terres de l'Ebre, sigui a través del riu, perquè per ells el riu és un signe d'identitat important, ha pujat riu amunt cap a Saragossa. No ho sabem. El que sí que és important destacar, que i això trobo que és molt important, que la jota cantada i ballada a les Terres de l'Ebre com al País Valencià són uns cants i unes danses pròpiament del nostre país, pròpiament catalanes, i que no tenen res a veure amb, un, amb cultures que puguin vindre de fora, que poden ser cultures comunes, d'acord, però no les hem de menysprear pensant que puguin ser cultures, són cultures pròpies.
1: De tota façó, l'Aragó faisait partie de la Confederació Catalana Aragonesa,
2: també,
1: et de la même façon qui danse el bolero, de la même façon qui danse certaines danses anciennes qui sont communes a tous les pays qui formaient la Confédération catalane aragonaise, dont peut-être la, la jota, comme dis tu, a été qui a, a remonté vers la vallée de l'Ebre, vers le haut, et bon, ça s'est adapté, ils ont trouvé c'est une danse jolie, une danse qui plaisait, bon, c'est vrai. Mais deuxième, par exemple, il y a unes coses que sont un petit différentes. Si escoltes la jota cantada en català de les Terres de l'Ebre o València, és més de gresca, és més picaresca, la jota és més de provocació, de tots, tot es diu una jota per riure, coses bones i coses potser no tan bones. En canvi, la jota aragonesa és més de més fina, més d'atenció amb el que es diu. Potser nosaltres, doncs, dius moltes coses, doncs, els, moltes, moltes, moltes són completament diferents.
3: Putin-lo, per què se m'escoltant-nos? Oh,

0: Bé, doncs jo crec que podríem concloure, diríem, de parlar de baixotes, doncs que això és que sí, és una dansa, una música i una dansa que és tan catalana com no importa que altres músiques. Que tothom ens digui que és de casa, que no és de casa, això nosaltres no diem res.
1: Sí, sí.
0: Però és una música que és de casa nostra, és una cançó, una mena de parlar de les coses, potser més picardia, potser una altra cosa. Perquè el caràcter català és molt seriós quan parla, la nostra mena de parlar és molt seriosa, però quan cantem aquest tipus de jotes ens permet de dir potser les coses que no tenim altres mitjans per poder-ho fer.
1: Sí.
0: No sé, suposo, eh? Sí. Suposo que és unes coses... quan, a Moixent també diuen quan en l'instant que neix un moixentí el primer que es fa en el jutjat és veure el primer si no du ball grillat. Doncs bé, això és, en castellà queda molt malament. No es pot dir la mateixa cosa. Doncs bé, anem a escoltar una música més i després ens intentarem parlar d'una cosa que és molt seriosa per nosaltres catalans i de les terres aquestes.

0: ara ens vas a parlar també dels vins, aquests famosos vins de denominació, però sobretot les cooperatives agrícoles de Vilalba.
1: Sí, el que és important destacar són els quatre vins importants que podem trobar a la població de Vilalba dels Arcs. El primer vi important és un vi que coneixem amb el nom de vi de l'Alba, que és un vi blanc elaborat amb garnatxa blanca seleccionada en el punt òptim de maduresa, i és un vi fermentat amb botes de roure. El segon vi en importància seria el Fill del Temps, un vi negre elaborat amb garnatxa negra, criat amb botes de roure durant 6 mesos. El tercer vi en importància es diu Vi Suprem, que és un vi blanc novell elaborat amb una varietat de raïm
0: que
1: s'anomena Macabeu. I el quart vi en importància, el Faristol, que seria un vi negre novell elaborat a partir de raïms de la varietat Garnatxa Negra.
0: Doncs aquests són els quatre vins, diríem, els més importants d'allò. Esclar, tots aquests vins avui en dia tenen la denominació d'origen.
1: I tant.
0: Tenen la denominació d'origen perquè, esclar, és una de les coses, dissortadament, abans no es tenia cura d'aquestes coses, però avui en dia, si vols ser reconegut i vols que el que tens, que val, que el com sigui reconegut com a tal, doncs tens que passar per la denominació d'origen.
1: I tant, i tant.
0: Perquè si no, abans, doncs, la denominació d'origen de Terra Alta fou provisional a partir de l'any 1972. L'any 82, la Generalitat de Catalunya aprovar i publicar el reglament pel qual es regula la vinya i els vins produïts pels viticultors i elaboradors que són inscrits. Recordem que només els vins produïts a partir de raïms de vinyes inscrites i que presenten un nivell de qualitat determinat, que han estat obtinguts d'acord amb procediments reglamentaris i de varietats de raïms autoritzades, són vins emparats per la denominació d'origen Terra Alta. Gairebé tot el vi elaborat a la Terra Alta s'ajusta a aquestes exigències, la qual cosa dona garantia de qualitat d'elaboració curada i presentació. El control de qualitat i la posterior promoció corresponen tant al Consell Regulador com a l'Institut Català de la Vinya i del Vi. I, bon, après, vam parlar aussi de quelque chose que és très interessant, això no són els cellers. Els cellers s'ha fet partir, disons, de la vie du village. La vie, disons, ça représente, disons, le maximum, disons, d'importance de l'élaboration du vin dans un village. Et ça aussi, donc, ça partit, disons, quand on vient de l'extérieur, donc, la première chose qu'on fait en visitant le village, on visite les monuments historiques, mais es va fer una volta en cellers també per veure el grau d'elaboració, el grau de modernitat de l'elaboració del vi, perquè per la gent vegi que correspon a qualsevol exigència que pugui haver-hi en el món. Perquè très souvent de fois, bon, on a toujours cette fâcheuse habitude, je l'ai dit, j'assume la responsabilité de ce que j'ai dit, quand on parle de régions comme la nôtre, et surtout à l'extrême de régions comme la nôtre, donc très souvent de fois, bon, on a, je ne dis pas qu'on a un certain mépris, mais enfin, bof, bof. Et avec un bof, on peut dire beaucoup de choses qu'on n'ose même pas dire publiquement. Mais nous, il n'y a aucune crainte, nos vins, ils sont aussi bons que n'importe quel autre. Et croyez-moi que quand on ne vous donnera pas du mauvais vin, si vous achetez une bouteille de chez nous, si vous en achetez 50, il vaut mieux. Mais si vous en achetez une bouteille, croyez-moi que vous risquez de trouver des choses extraordinaires, hein, extraordinaires dans notre région.
1: C'est important de destacar, par exemple, que és millor que aneu a la Terra Alta, no? Perquè així coneixereu el país. Però, per exemple, si aneu a Nova York, a les millors botigues de vins de Nova York, trobareu vins de la Terra Alta i del Prionat a preus que superen de llarg els 2 i els 3.000 francs. Però, clar, jo us prefereixo que aneu a la Terra Alta en lloc d'anar a Nova York.
0: Bé, però això és molt dius perquè t'han pagat perquè diguis aquestes coses a la Terra Alta. No, no, perquè sé que dius coses com són.
1: No, les coses com són,
0: No, les coses com són. No. Sí. On dit toujours que Xavier Català, on dit toujours que es té que parlar clar i català.
1: I tant.
0: Clair i català. Ça tombe bien, ça va, ça tombe mal, tant pis. Pues otro, t'ha tombo,
1: Sí.
0: Doncs ens parles una mica dels cellers. Però, sí. Dissortadament, bé, anem a parlar. Jo ja no dic res més perquè perdo molt d'estona.
1: Sí, no, els cellers a la Terra Alta són molt importants, ja que hi ha un esperit cooperativista molt arrelat a nivell històric i una gran part de l'elaboració dels vins es fa en cellers cooperatius. Tots els municipis de la comarca tenen un celler, a excepció de Prat de Comte, que properament en parlarem. És a la darreria del segle passat, del segle XIX i a principi de l'actual, del passat segle XX, quan el moviment cooperativista a la comarca té més força. de l'època de la Mancomunitat de Catalunya, primers del segle XX, trobem el celler cooperatiu del Pinell de Brau, del Pinell de Brai, amb els seus arcs parabòlics per al sosteniment de la coberta, obra de l'arquitecte César Martinell, i el celler cooperatiu de Gandesa, que són veritables catedrals del vi. Amb dos edificis són símbol de tota una època i de la concreció feliç d'unes esperances populars. Actualment hi ha inscrits en els registres corresponents 46 cellers, dels quals 22 embotellen.
0: Donc voilà, ça c'est quelque chose à la radio dans nos programmes catalans. Nous avons à votre disposition une liste complète de toutes les coopératives, de toutes les, disons, Union Agraria Cooperativa, Francesc de Ribes Sales, Cooperatives Agrícoles de Batea, de Corbera d'Ebre, de Caceres, de Cooperativa de Bot, de Sant de Botera. Donc, nous avons la totalité, pratiquement, des adresses. Nous pouvons vous les proposer quand vous voulez. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, on peut les proposer. Parce que bon, ici, par le programme de radio, on va en avoir encore pour un quart d'heure, 20 minutes, des gens vous proposer des adresses, des noms et des téléphones. Et non, il vaut mieux que si vous nous écoutez, vous ayez la gentillesse de nous amener quelques bouteilles de vin à titre d'échantillon. Et moi, j'altres, non, je dirais que non. Au contraire, non, on dit que pour rire, non. Le nostre travail est de faire connaître les choses de casa ici à France. Bien, donc, je crois que podemos escoltar une cançó et después, seguramente, ens haurem que acomiadar perquè l'hora ha passat per nosaltres.
1: Molt bé.

0: Bé, doncs, Santi, jo crec que només ens queda d'acomiadar-nos dels nostres amics de Vilalba Lozar i tota la gent que ens ha escoltat i dient-nos-hi, doncs, fins al proper programa.
1: I convidar-vos a que aneu a la Terra Alta i a Vilalba dels Arcs. I els nostres tècnics, sobretot...
0: Que hi vagin.
1: Que hi vagin.
0: Que veuran que no parlem per res, eh? Sí. D'acord. Bé, doncs, a deixats pla tot el món. Merci, sisplà, per haver demorat a menys hores. Bona serada. A deixats, Santi.
1: A deixats. Tant.

0: Radio Occitanie. L'émotion du pays.
1: L'actor de guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
2: El 7è Premi de Narrativa Ciutat de Carlet fou per a una novel·la que ens porta a una Catalunya derrotada, atemorida i per on, a l'ombra de la clandestinitat, es mouen personatges que oculten la seva verdadera identitat. Es tracta de Barcelona 1940, Objectiu Himmler, primera novel·la per adults de l'autor barceloní Alfred Sala. Fins ara, havien tingut notícies de Sala com a traductor de còmic. Havia traduït Lucky Luke, Asterix, Garfield i com a autor de diverses novel·les juvenils, Una hora al Cretaci i Expedició al Congo. Barcelona, 1940, Objectiu Himmler, és un thriller emparentat amb la novel·la negra i en alguns moments amb el relat bèl·lic, situat geogràficament a la ciutat de Barcelona i les Terres de l'Ebre i temporalment en el moment històric en què el règim franquista intenta de totes crear llaços ferms amb la Itàlia feixista de Mussolini i l'Alemanya nacionalsocialista de Hitler. Ha començat la Segona Guerra Mundial. Estem en plena batalla d'Anglaterra. Els nazis porten les de guanyar i han dissenyat un pla per a envair l'illa de la Gran Bretanya. Lluís Companys és pres i posteriorment afusellat a Montjuïc. Himmler visita Espanya fent una parada a Barcelona. En l'ombra, un espia britànic treballa en un pla per a robar els documents a Himmler. També hi ha dos membres del desaparegut Serveis d'Informació de la Generalitat que en un principi volen alliberar Companys i després un excombatent república i la seva dona que viuen amb un nom fals. Els tres grups acaben unint les seves forces amb dos objectius. El primer, robar els documents a Himmler, i el segon, assassinar-lo. Alfred Sala construeix una trama sòlida i personatges versemblants, herois de carn i ossos, éssers humans als quals el decurs de la història els ha canviat radicalment la vida. Perdedors, en el seu interior encara conserven l'espurna del combat, de la lluita, de l'esperança, del final del malson que suposa el règim franquista. El protagonista, Brions, té interessa, la força d'un heroi de còmic o de cinema. De fet, i és la meua modesta opinió, ell i la dona són una bona troballa que es mereixen viure més aventures. La novel·la manté en tot moment la tensió narrativa. És trepidant, amena, atrapa i es fa de llegir. Obliga el lector a prendre partit. Els escenaris estan ben descrits. Es recuperen els paisatges de la ciutat en plena postguerra i aquella atmosfera gris, ombrívola, que s'hi respirava. Com també els vencedors de la contesa passejant-s'hi com gais desafiants i prepotents.
1: L'actor de guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.

0: Dans l'Auragais, Nord-Ariège, retrouvez nos programmes locaux sur 106.1.
1: Fessis une en l'Auragais et Nord-Ariège. Un article del Christian Andreu paregut le 19 de février de 2023 sur le site de notre partenaire sapientia.eu titulat Les mailles de Nisubas. Un recent estudi genetic confirmat que les Aita Magbukon de Filipinos sunt la populació amb la mai nauta propulsió d'ADN de Nisuba de tota la planeta. L'estudi fuguet menat per l'Universitat d'Uppsala e suggerís que mantunos espècies humanos arcaicos arriben on ne visqueron en aquellos illos asiáticos abans l'arribado de humans modernes e praco tutis aquellos grups humans arcaics ne serion familio. A l'Urodaro es pla conegut que nostre espècie se cruzet amb d'autres espècies humanos primitivos al long de l'història e de l'espaci de la planeta. Hi haguet de cruzomens amb de neandertalians e també amb de denisubas e de segur amb d'autres espècies primitivos humanos pas encara conegudos a l'Urodaro. Es conegut que les europeus e les asiatics occidentals han un cargo de gens neandertalians pla nauto est abe conegut que les asiatics orientals han forso gens de Nisubas e aro fuguet abe confirmit scientificament que la populació aborigen originario filipino les conegus abe giulnu de negritos serion la populació mai procho dels australopapuas e can un nivel de gens de Nisuba tras que bel din estudi dirigit per Maximilia Larena les set caires analiseron 1107 gens de 118 individus filipis de que 25 negritos mai que mai temes les Aita. La resulta de l'estudi confirmet que les Aita Magbukon han le nivel genetic de Nisuba mai nau de tutta la planeta. L'estudi és clar, pramu que aquesta populació filipina ha mai de 46% de mai d'ADN de Nisuba que les quites australias e també les papuas sodiguet l'arena. Segons això, e la descoberta recenta d'Homo lusonensis, també en la filipinos, se suggerís que hi hagueron mantunos espècies d'humans primitius abans l'arribada d'Homo sapiens sapiens en aquellos illos. En las islas del sudeste de Asia, los negritos filipis se cruzaron a mí de migrantes del este asiático a menos fuerte cargo de nisubanos. Les Aita Magbukon so confirmaron les cercaires si cruzaron también y praco han le mainaut nivel de ADN de nisuba del mundo tout. Fin de citación. L'estudi fuguet publicat en la revista numérica Current Biology. Les mailles de Nisuba, un article del Christian Andreu paregut le 19 de février de 2023 sur le site de notre partenaire sapientia.eu.
0: En Comminges, Radio Occitanie 89.4.